Shasha, o que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó, que mó,